Hem decidit de fer de 3 a 11 del matí per agafar tota la fresca. Els treballadors estan més bé, no fa calor i es treballa molt més bé. Això pels treballadors. I per l'altra part, és per la part del raïm, perquè ara ho collim fresc, ens arriba a la bodega fresc i ells no tenen tanta feina fer-los baixar la temperatura per poder fer la fermentació.